ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no teníem serà música. Hem de veure mi gusta, però quan tomàs de nou. Bé, tu vas a innovar. Ai, madre mía, que s'ha de no se podia innovar, eh? Empezava.